0: podran conèixer actualitat que ens arriba des de diferents municipis, des de les nostres illes, i avui, ara mateix, anem a xerrar un poc de el municipi, el poble de Porreres. Per això ens acompanya la seva batlessa, na Maria Agnès Sant Pol. Batlessa, molt bon dia, benvinguda.
1: Molt bon dia, moltes gràcies.
0: Bueno, per començar, com ha estat transcorrent l'estiu per el municipi? Perquè acabeu de sortir pràcticament fa poc de les festes, no?
1: Així és. Fa més d'una setmana que hem acabat les festes de Sant Roc i la veritat que ara podem dir que ens trobem en un moment de bastanta tranquil·litat després de la gran moguda i dinamisme que hem viscut durant 8 dies intensos, des del dia 9 fins al dia 16. Ara la veritat és que el poble està bastant tranquil, sí. La gent està descansant i aprofitant els darrers dies que queden d'aquest mes per llavors agafar forces i començar el mes de setembre amb més energia que mai.
0: Ara, segon dia, diguéssim, ara sí que s'ha començat realment les vacances, encara que siguin uns dies, no?, a Batlessa.
1: Sí, jo després de les festes de Sant Roc necessitava uns dies de descans i ara avui m'he tornat a incorporar perquè les feines s'han de fer, tot això si no se queda acumulat.
0: Clar.
1: I clar, una vegada que comenci després del mes de setembre, ja jo com a mínim he de tenir les coses enllestides per iniciar el nou curs, que realment és un nou curs,
0: sí.
1: Però... En tota la potencialitat possible.
0: Un nou curs que comença en el mes de setembre, que supòs, cada any ho és, no? És intens, però que aquesta vegada supòs que encara ho serà un poquet més, no? Batlessa?
1: Sí, hem de tenir en compte que aquest curs és bastant important. L'any que ve tornem a tenir eleccions i, per tant, hem d'estar preparats per tot el que mor bé, perquè a partir de l'any que ve ja hem de començar a tenir les coses a punt per començar després l'època electoral.
0: I supos que també intentar deixar tancat i ben enllestit la majoria de coses, projectes que es puguin, no?, finalitzar en aquesta legislatura, no, Batlessa?
1: Exacte, és així. Vull dir, ara tenim aquests mesos, aquests pocs mesos, perquè realment són escassos els mesos,
0: sí,
1: que queden, tenim aquests pocs mesos per acabar d'executar això que tenim engegat, perquè les coses que no s'han posat en marxa difícilment ja se podran dur a terme, però tot el que tenim ja en marxa s'ha de tancar, s'ha de finalitzar, i a fi de que quan arribin les eleccions pues, puguem donar el compliment de la paraula donada que en un principi vàrem prometre en els ciutadans.
0: Igualment, durant tot l'estiu, l'Ajuntament també fa feina i enllesteix aquelles, diríem, petites coses perquè són importants, no?, perquè el poble segueixi cap endavant, no, Batlessa?
1: És així. Vull dir, nosaltres, durant l'estiu, és vera que el personal se va agafant les seves vacances,
0: sí,
1: que li pertoquen, però aquí sempre hi ha personal que va fent feina. Vull dir, aquí no aturam, l'atenció en els ciutadans és dia rere dia, i per tant això jo crec que és crucial, és a dir, el ciutadà no s'ha de sentir desatès en cap moment de l'any, i per tant s'ha de tenir en compte que aquest servei és essencial i s'ha de poder cobrir.
0: També des de l'Ajuntament, en el municipi de Porreres, doncs se duen activitats d'estiu i per aquest motiu precisament us heu acollit a les subvencions del Consell de Mallorca, no?, per aquestes activitats d'estiu, Batlessa?
1: Sí, de fet ja fa uns quants anys que l'Ajuntament s'hi adhereix. Vull dir, és una oportunitat que s'ha de també tenir en compte per a aquelles famílies que ho necessiten. Vull dir, la majoria de famílies pues, tenen els progenitors que fan feina durant l'estiu.
0: Sí.
1: No mos poden permetre tenir tot l'estiu de vacances, per tant, els seus fills han d'estar coberts durant els mesos de vacances escolars i, per tant, consideram que és un servei essencial es poder tenir aquests infants i aquests nens coberts durant els temps que els pares estan fent feina. Per tant, el servei aquest de l'escola d'estiu ja és un servei que s'ofereix fa moltíssims anys i sí. que des del moment en què se va posar en marxa aquesta subvenció, l'Ajuntament sempre s'hi ha adherit.
0: Perquè hi ha que recordar que els més petits estan de vacances, però la majoria dels pares no tenen la possibilitat de tenir tot l'estiu aquests dies lliures per cuidar-se'n dels nins, no? I nines.
1: És així. I aquests infants han de tenir cobertes les seves necessitats i han de poder tenir el seu moment d'oci, el seu moment de diversió i l'escola d'estiu, pues, barrejar una miqueta aquestes coses, no? Cobrir les necessitats, diversió, aprenentatge, perquè en el cap i la fi, pues, el fet de conviure amb altres nens sempre ha aprenentatges i, per tant, és realment un servei més que essencial.
0: Doncs tindrem ocasions les properes setmanes, els propers mesos, de seguir xerrant del municipi de Porreres, de tota l'actualitat, que com han dit es presenta bastant intens abans d'aquestes eleccions municipals, que sembla que no, ja són aquí, perquè el temps passa molt ràpid, i com dic, tindrem ocasió d'anar xerrant amb la seva bellesa, na Maria Agnès Sant Pol. Bellesa, com sempre, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i atendre-nos durant uns minuts aquí a la sintonia de Ràdio Balear.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres i que tingueu un bon dia.
0: Igualment, adeu.
1: Gràcies, adeu, bon dia.
2: Ràdio Balear, la nostra ràdio.
0: Aunque hoy sea martes, vamos a escuchar a Los Lunes, una canción de despedida.

0: obrim ara finestra per xerrar de les nostres costums, les nostres tradicions i una entitat que fa feina i lluita per aquesta conservació d'aquestes tradicions és el grup Güell. Per això ens acompanya el seu president, en Xisco Bauçà. Xisco, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Com estem? Com estem duent aquest estiu, aquest mes d'agost, que ja estem acabant?
1: Hombre, amb molt de fred.
0: Sí, sobretot això, hi ha que posar-se calefacció a tope, no?
1: Sí, exactament.
0: I el grup Güell, que no atura de fer feina, perquè ja està preparant coses que, bueno, properament també hi anarem coneguent aquí a Ràdio Balear amb més detall, no? Però, bueno, ja podem avançar coses, no, Xisco?
1: Sí, sí, hi van tenir la reunió per fer la segona trobada de música i ball mallorquí, que enguany l'ampliam, ja que enguany és el 50 aniversari dels poliportius Font Moix,
0: sí.
1: I dins la fira de deport que organitza l'Institut Municipal d'Esports, pues nosaltres farem la nostra festa de mallorquina, però també això serà dissabte, dia 9 de setembre, i dia 20 de setembre farem una cosa nova, que és una trobada de música juvenil,
0: sí.
1: I juegos infantils, i també que veurem com ja començam a fer per bici amb un arròs poblé.
0: Ah, això està molt bé. Sobretot, sobretot el més important és l'arròs poblé, eh?
1: Exactament.
0: I a més que en, aquesta, en aquesta, aquest dies veig que hi haurà activitats pensat per un ampli, no, ventall d'edats, no, de dels més petits fins als més grans, no, Xisco?
1: Sí, enguany no, Güell està mirant de col·laborar amb la joventut,
0: sí.
1: Així com ja fem feina en la tercera edat, i fem pues, dissabte, si ha aquesta festa, com l'any passat vam fer, de ball i música mallorquina, i diumenge pues, farem a dins el recinte de Sant Moix, d'esport esportiu,
0: sí.
1: Pues, aquesta festa infantil i música juvenil per joves.
0: És important, no?, que els joves continuïn, no?, sa tradició, conèixer les nostres costums de fa molt d'anys, no, Xisco?
1: Sí, jo noto que últimament, la marxa el demostra que cada any augmentam augmenta la participació principalment de joves i de totes les edats i de gent que ha hagut a viure a Mallorca, dir que aquesta gent que ha hagut d'altres països a viure a la nostra preciosa terra pues s'estan incorporant a les nostres tradicions. I jo veig que la gent de cada dia pues, valora més les nostres tradicions, el nostre ball, la nostra música i les nostres cosetes, pues, Sant Sebastià, les sí. nostres torrades, i les nostres costes, i això és el que hem d'intentar pues, potenciar a través de dia. Diumenge, si hi ha una festa familiar, com varen fer pues, Castell de Berba, sí. on poden participar tots les edats, que és el que ens interessa. Que sigui una festa familiar, que puguis anar tu amb el teu fill, el teu net, i ho passem bé. I a més, amb aquest guany, més que mai, ja que en col·laborem amb l'Institut Municipal de Deport, en la fira que se recupera, la fira d'esport, que feia molt d'any que no se feia,
0: sí.
1: i més coincidint amb el 50 aniversari de Sant Moix.
0: Xisco, tu creus que hi ha hagut qualcun moment que s'ha vist perillar la desaparició de lo que és les nostres costums, les nostres tradicions, el nostre folklore?
1: Jo dic una cosa, els que tenim molta edat
0: sí.
1: coneixen, tenim més sabidoria perquè tenim més edat, no? Perquè eren més intel·ligents. Però si dones compte, el món dona moltes voltes.
0: Sí.
1: Dir, avui tens un vestit i d'aquí 5 anys torna a estar de moda.
0: Així és, sí.
1: I ara, al final, la persona humana torna a anar a recuperar les seues coses, que és la part humana. Jo veig a les taules de descripció que la gent ve a cercar pues, els dorsals, les camisetes, tal, però també disfruto de xerrar.
0: Sí.
1: Ho entens? És a dir, tenim tota la red social, que és molt bona, però al final el contacte humà és el important.
0: Recuperar el que se feia tota sa vida, no? Aquesta
1: exactament,
0: socialització,
1: no? Exactament, els veïnats, quatre veïnats, els cinc veïnats que s'hi juntaven.
0: Sí, sí.
1: Exactament. Al final, el ser humà cerca la part humana.
0: Sí.
1: I la nostra tradició, pues, els nostres menjars, els nostres balls, les nostres cançons i les festes, que ara si te dones compte, jo que ahir mateix vaig estar a la festa de Font Rapinya i la gent a la missa, els nostres balls, les nostres tradicions van de cada dia més augmenten.
0: Sí.
1: Si te fixes, que hi ha totes les festes, avui en dia hi ha el ball mallorquí.
0: Així és, sí, sí.
1: Els boleros i tot això, i això és el guapo.
0: I aquí en s'incorporació, com deies, dels més joves, no? Que s'incorporen, per exemple, en el que és el ball, no? El ball mallorquí, el ball de Bot, que també veiem que ja des de petits comencen a introduir-se, no? Dins aquest món i fins i tot participar d'aquests balls, no, Xisco?
1: Sí, nosaltres tenim un suport a l'Assumpció, que sí, sempre col·labora amb nosaltres, que no fa molt vaig anar a les seves festes, i vaig disfrutar perquè veig nins i nines petites que continuen, que són la guapa de la joventut. Com que va dir que ell, com que us ha de pagar les pensions.
0: Efectivament.
1: Entens?
0: Així,
1: i això és guapo, que la nostra joventut pues, torni les nostres rels.
0: Sí, sí.
1: No se pot perdre mai les rels.
0: Efectivament. Doncs xerrem més endavant també de el que ens has comentat, d'aquesta diada que celebrareu a Son Moix, també aquest dia de l'esport, no? que la diada que bueno, se recupera. Tindrem ocasió de conèixer més detalls de tot el que envolta i tot el que s'organitzarà per aquest event tan especial.
1: Sí, ara estem cercant el grup,
0: claro.
1: Que el 80% ja està cobert, però hem mostrat un grup o dos per poder participar, perquè pugui venir tota classe d'edat de les persones.
0: Així és. Doncs si mos estan escoltant qualcuna formació, qualcun grup musical, i estiguin interessats, es posin en contacte amb el grup Way, no, Xisco?
1: Estupendo.
0: I de Xisco Bausà, president del grup Way, com sempre, moltíssimes gràcies i enhorabona per la feina que feis, d'acord?
1: Moltes gràcies a vosaltres i gràcies per la vostra col·laboració.
0: Fins una altra, adeu.
1: Fins una altra, adeu.

0: Radio Balear, un sabor muy nuestro.
1: Colegio Oficial de Fisioterapeutas de las Islas Baleares. Tu salud en buenas manos. Ante una lesión, no te la juegues. Acude a un fisioterapeuta.
2: Les festes de Sant Agustí 2026 a Felanix se celebren del 21 al 31 d'agost amb el Parc Municipal de Sa Torre com a epicentre de les verbenes i una gran oferta musical que inclou a Love of Lesbian, M-Clan i Celtas Cortos. Dissabte 22 d'agost, M-Clan, gira 30 aniversari i Celtas Cortos, gira 40 aniversari amb UR Bat, Mistar i DJ Titi. Dimecres 26 d'agost, concert de comiat de Love of Lesbian amb Victoria Lerma i Pau Roca, L'Habitació Roja i DJ Set. Divendres 28 d'agost, Diada de Sant Agustí amb La Dècada Prodigiosa, Ores Camoy i Balnou. Dissabte 29 d'agost, 10 verbenes úniques de Tomeu Penya, Changuito, Madison i DJ Bow. Dilluns 31 d'agost, Nit d'Humor amb Agustín El Casta i Castell de Focs Artificials. Altres actes tradicionals, dimecres 19 d'agost, a les 19 hores, Cercavila des de l'Ajuntament fins al Convent de Sant Agustí, penjada de bandera i estrena dels Goigs Nous de Sant Agustí. Diumenge 30 d'agost, cursa popular nocturna de Sant Agustí, Ajuntament de Felanix.
3: Que ha robat el meu amor.
4: Escúchanos en radiobalear.es.
1: Radio Balear, sa nostra música.
5: I amb sa nostra música arribarem a les 12 del migdia. En aquesta hora, notícies. Després continuarem amb el matinal aquí a la sintonia de Ràdio Balear. Entre altres coses, farem un repàs en els titulars de premsa. Tomeu Penya, Habanera.

0: ¿Quieres vender tu vehículo? Nosotros lo compramos. Cualquier marca, cualquier año, con o sin averías, en cualquier estado. También tramitamos la baja definitiva de tu vehículo en la Dirección General de Tráfico gratuitamente, grúa incluida. Nos desplazamos por toda la isla. No venda su coche sin llamarnos. 603-62-2412. 603-62-2412.
1: Les festes de Sant Agustí 2026 a Felanix se celebren del 21 al 31 d'agost amb el Parc Municipal de Sa Torre com a epicentre de les verbenes i una gran oferta musical que inclou a Love of Lesbian, M-Clan i Celtas Cortos. Dissabte 22 d'agost, M-Clan, gira 30 aniversari i Celtas Cortos, gira 40 aniversari amb URBAT, Mistar i DJ Titi. Dimecres 26 d'agost, concert de comiat de Love of Lesbian amb Victoria Lerma i Pau Roca, L'Habitació Roja i DJ Set. Divendres 28 d'agost, Diada de Sant Agustí amb La Dècada Prodigiosa, Ors Camoy i Balnou. Dissabte 29 d'agost, 10 verbenes úniques de Tomeu Penya, Changuito, Madison i DJ Bow. Dilluns 31 d'agost, nit d'humor amb Agustín El Casta i Castell de Focs Artificials. Altres actes tradicionals, dimecres 19 d'agost, a les 19 hores, cercavila des de l'Ajuntament fins al Convent de Sant Agustí, penjada de bandera i estrena dels Goigs Nous de Sant Agustí. Diumenge 30 d'agost, cursa popular nocturna de Sant Agustí, Ajuntament de Felanix.
2: Que ha robat el meu amor.
3: Esbrollador.
0: Tienes que conocerlo. Tres ambientes diferenciados. Terraza exterior, terraza interior, cocina mediterrània como...
3: Peus de porc, calamars a la planxa, arròs a la greixonera, carxofes farcides de bacallà, entre d'altres delícies.
0: En Esporles, Paseo del Rey número 10, Restaurante Esbrollador. Tienes que conocerlo.
4: ¿Quieres saber todo lo que ocurre en el mundo del deporte? Escucha Radio Sport. De lunes a viernes tienes una cita con el mundo del deporte y a las 2, Radio Sport.

0: Pocos minutos nos quedan para llegar a las 2 en punto de la tarde.
1: Radio Balear, sa nostra música.
0: I sa nostra música que arriba ara de sa mà, d'en Jaume Sureda, Un cel més blau.